0: to penny war for
1: Binas.
0: And what day?
1: And yes, I'm control.
0: And what day?
1: And yes,
0: wow.
1: And yes, I'm
0: wow. Where the effect did to did to?
1: I am sorry for your cassie, your bono moon, I may find you your audio young cone.
0: Wow.
1: And to a musa. Require a son of a chassis. And no brand monkey, but could tip and set my pure.
0: Wow.
1: And now they
0: could tell me what to. Where did it told it?
1: And himself is never to us.
0: Sir. Oh, Divo,
1: yes,
0: I was set here for a bum. Nah, almost so. It's me, a cabby.
1: I was a bum by my chief.
0: Okay.
1: Answer, and was sunny the year, sorrow. And I saw tie a one uncle baby,
0: sir.
1: A bomb pie met you for me. Number is 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 etiene de onso profo dansi omu bedie no obedie adansi ni bi e de ahye kristo ani munyam telephone number 0244 0244 02 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0